0: discussió. N'hi ha molta gent de quintes de jovens que fa temps que no es veuen, entonces volen reunir-se per encontrar-se altra vegada. Això de jugar en el carrer...
1: Quina és la quinta més antiga que teniu?
0: Buf!
1: Perquè, clar, la més moderna serà la d'enguany.
0: 56 és la meua.
2: Per això...
0: La 56 és la meua, crec que encara n'hi ha...
1: Alguna anterior.
0: Sí, Felipe i tots.
2: Ah, sí,
0: que és més major. Ara de cap no ho sé, carinyo, però...
1: No, però...
0: Jo soc 56, però encara n'hi ha més velles. Cintes més velles.
1: Sí, sí, sí. O sigui que al final són 160 persones apuntades, però de moltes quintades.
0: Sí, de moltes quintades,
1: sí. I s'heu fet samarretes i totes aquestes coses?
0: Sí, sí, hem fet camisetes, hem fet de tot. Camisetes, el sopar, de tot, hem fet de tot. Han volgut tirar el burro per la finestra a veure què resulta el primer any.
3: I damunt que tenien pocs diners i han tingut que anar rascant a l'Ajuntament i tirant mà de tot el que...
0: El que han pogut.
1: Bueno, però això és bona cosa perquè...
0: perquè... també la gent tampoc pots demanar-li molts diners.
1: No, clar, però ara vosaltres, jo sé que les associacions funcionen així, rebes un euret i tu el multipliques i és com si hagueres rebut 10. I al final vas traguent d'ací d'allà i ho tens. Però al ser el primer any, si damunt ho feu a lo gran, doncs això farà que la gent s'apunte.
0: Però és que, per exemple, vosaltres dos estem apuntades al Cristo, estem apuntades a Mare de Sant Pau, estàs apuntades a... I tot és,
1: tot és sumar. Sí.
0: Tot és sumar.
3: No, que al final és el que diguem, que no deixa de ser... I sempre som els mateixos.
0: Sempre som els
3: passa
0: mateixos.
3: Passa com en les falles i Setmana Santa.
0: Sí.
3: Que sempre veus les mateixes cares.
1: Bueno, però això també està bé, perquè a més així sempre estem mirant-nos els mateixos i quan falta un, enseguida ho notes.
0: És que si no, no es faria res.
1: Claro. Però conteu-me una última cosa.
2: Digues.
1: Les festes de les quintades sempre són per a la gent dels quintos.
0: Sí. Val?
1: Però així tot, vosaltres heu volgut fer una festa oberta, o sigui que qualsevol persona, encara que no siga de venir a pescar el divendres...
0: S'ha apuntat, sí, claro, exacte. Claro. S'ha pogut apuntar, sí. Perquè sempre estan casats. En gent de venir a pescar, no vas a dir l'home que no vinga.
1: Claro.
0: Entonces, m'ho va permetir tot.
1: Uh-huh.
0: Igual com a la dona, sí. Al contrari, que no siga de venir a pescar, s'ha pogut apuntar.
1: Sí, sense cap de problema.
0: No hi ha problema.
1: I, a més, teniu verbena, que serà oberta a tot el món.
0: Jo,
3: per exemple, jo soc nascuda del Raval, l'únic que fa 20 i pico d'anys que visc allí del poble,
1: bueno,
3: igual com el meu marit. Entonces, vull dir, que arraigo de poble... Pues, ho coneixes de viure cap dia, però que al final no deixes de ser, és de veres.
1: Sí.
3: Jo ho reconec, que és com si fos un poble.
1: Bueno, però el Raval uno sempre el porta en el coret. Però no passa res. Els del Raval són com els de Bilbao. Naixem amb es dona la gana i vivim amb paga la pena.
0: Ja, però és això.
1: Però clar, de Raval a venir a pescar, total, n'hi ha un carrer.
0: Sí, però n'hi ha gent que és de més lluny.
3: Sí,
0: però està casant
3: per
0: venir a pescar
1: i també ve. Clar,
3: això dic que allí ho abarquem tot.
0: Allí ho agarrem tot.
3: Són bona gent i mos tirem una maneta uns als altres.
0: És veritat.
1: Estem a 4 dies de la festa.
0: Ja ho sabem, ja. No falta que ho diguis, ja ho
1: això
0: sabem.
1: Vol dir que jo encara em puc apuntar?
3: Clar.
1: Vull dir,
3: clar.
1: Dic que qualsevol
0: hasta
1: persona.
0: Hasta dimarts n'hi ha temps.
1: O sigui, demà encara se poden apuntar.
0: Sí, perquè jo demà, el dimecres ja tinc que dir-li al catering.
1: Clar.
0: Si n'hi ha més, si falta algú, entonces...
1: Perquè s'han de muntar taules, perquè s'ha de preparar el sopar...
0: Dóna compte que el dimarts, el divendres és ahí.
1: No, és que està ahí.
0: Hasta el dimarts n'hi ha temps, després
1: bueno,
0: ja no.
1: Pues de moment tenim 160 persones, però que se donen pressa, perquè segur que algú està ara sentint-nos i diu, mira, pues si jo... vaig anar o jo era o
0: és veritat,
1: que
0: és siga veritat,
1: pues que vaig i que s'apunten
3: no, o si no, és que vinguen, que ho veguen i ja ho tenen,
1: ja tenen
3: la fetge i que per l'any que ve
1: exacte, que ja prenguen està. El contacte que, a més,
3: que l'any que ve caurà dissabte, que millor
0: així,
1: la fetge, és, ja la fetge sí. És fantàstica quan en el sentit donen... de que sempre és el 10 de juliol
3: ja està,
1: Sant Cristòfol així és que ja saben
0: ho hem fet així a partir de les 7 i mitja perquè com és divendres n'hi ha gent que treballa.
1: Sí.
0: Però el que diu Isabel, l'any que ve caurà dissabte i és millor.
1: Bueno, sí.
3: Ja anem adaptant-nos.
1: Anirem mirant-ho. Sí. De moment a la d'enguany, que estic segura...
3: El bueno, test passa pressa.
1: Ja és un èxit. Sí. Ja és un èxit.
0: Gràcies, gràcies.
1: Així és que esperarem que s'ho passeu d'allò
0: moltes
1: més
0: gràcies.
1: Bé.
0: Gràcies. Estàs convida.
1: Moltes gràcies.
3: Sí. A tot ja... l'any dia, si vol vindre. I part tot... de l'estranger.
1: Exactament. Vinga, a veure si va moltíssima gent... Que jo, les festes d'estiu sempre són bones i quan són de barri o de poble encara millor.
0: És veritat.
3: A l'any que ve t'ho contem. Que des un rato...